0: 244,
1: Cabrils 232, Cabrils.
0: I després també la mateixa ciutat de Barcelona, en què hem tingut rècord a diverses estacions de la ciutat, per exemple el Raval amb 193.